0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Aquest és la Lucky.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifable. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré
2: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi com tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
2: Labubu.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Richmond. Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar. Ja comença a fer...

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut amb Òscar Brock.
1: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
2: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
3: A iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
4: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
3: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
5: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
3: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
6: Hola, amics, benvinguts al Fotiner, programa força lliure,
3: i a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos. Viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iraní ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut de l'acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto el foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana i dilluns. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt suaus a tota la costa catalana o moltes viles costaneres tenim valors que superen aquests 20 graus. Aquest dissabte es presenta molt anticiclònic aquí a Catalunya amb un matí molt assolellat, tot i que a la franja de Ponent tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims. I a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica de temps molt assolellat amb alguna nuvolada que es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu. I avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les protagonistes a les hores centrals del dia, i és que tot el prelitoral català esperem assolir aquests 31 a 33 graus a les hores centrals del dia, i al Pla de Lleida ja a primeres hores de la tarda podrem assolir aquests 34 a 36 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un centenar de Mossos d'Esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat en un dispositiu de control aquest divendres a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu que s'ha fet des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit ha parat atenció especial a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat com la de Balmes cap a la part alta de la ciutat. I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar com a mínim els 2 pròxims partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.

per començar una joia musical de la música soul, amb el conjunt per excel·lència de la música soul, el conjunt que acompanyava amb els grans mites del soul dels 60, en especial el seu rei indiscutible, el gran Otis Redding, la música de Bart Casey, que és el mític Soul Finger de l'any 1967.

Ets en bona sintonia si t'agrada recordar, si t'agrada mirar enrere en el món de la música, si t'agrada viure belles sensacions i passatges de la teva vida en un sentit o l'altre, el que tu vulguis. Val la pena que sintonitzis durant 2 hores, 100 minuts, sempre en weekend, sempre en cap de setmana, el Para que no me olvides, tot un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món sencer. Us parla Joan Enric Vidal, com sempre, un plaer fer-ho. I amb aquest quasi bé quart de segle d'emissió, tercera dècada d'un clàssic de la música Remember Revival arreu de Catalunya, del record. Us parlem des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, produint aquesta senyal per més de 40 emissores i també per les xarxes socials arreu del món, des de les zones, des de les divisions online, des dels 1.001 dispositius. Benvingudes, benvinguts, cordials salutacions al Para que no me olvides, que sempre busca una excusa per buscar, rebuscar i contrabuscar cançons i més cançons, intèrprets i més intèrprets. 60, 70, 80, d'aquí lògicament rarament passem. Avui anem a viatjar, encara que sigui d'una manera especial, mirant cap al cel. Cap al cel i també un dels grans factors que hi ha al cel, els estels. Cançons que amb el seu títol o contingut parlen del cel i dels estels. Les cançons del cel i dels estels. Les cançons del cielo, estrellas, sky, heaven. Les cançons de cielo. En fi, molt bones cançons que segur, segur, et portaran molt bons records. Sobretot cançons de l'Sky, del Heaven, del Cel. Anem a començar ben mogutets, a part del tema mític de Barcais i el mític Soulfinger, de la música soul genèrica dels 60, aquest gran grup, els Barcais, que va desaparèixer amb un accident d'aviació quan anava a acompanyar una de les actuacions d'Otis Redding. Aquesta és una bona referència del que sonarà durant 2 hores, 120 minuts, amb aquest Para que no me olvides. Mirant cap al cel i un espíritu, Spirit in the Sky, 1970. Te'n recordes d'aquell cantant que deia que tenia arrels índies autèntiques i amb aquell gran bigoti? Estem parlant de Norman Greenbaum, les cançons del cel i els estels. Espíritu en el cielo, manito. Oh! Cordials salutacions, Para que no me olvides, que ho passeu molt bé.

Spirit in the Sky, 1970, Norman Greenbaum dels Estats Units. Espíritu en el cielo, oh, la música de Norman Greenbaum, les cançons del cel i els estels avui, per a que no m'olvides, amb aquesta cançó com a referència del que pensem que soni durant 2 hores 120 minuts. Anem a canviar radicalment d'estil perquè també dintre de les cançons del cel hi ha alguna cançó dolça i tendra que ens arriba des d'Itàlia amb una de les veus més mítiques que va rondar la música dels 60 a nivell femení d'Itàlia. Estem parlant de la mítica cantant que va guanyar aquell festival de San Remo i també van a Eurovisió amb aquella cançó No tengo edad para amarte, no, no l'età per amarti. Te'n recordes de la Gigliola Cinquetti? Doncs ella també té una cançó preciosa que parla del cel. A les portes del cel, alle porte de cielo. Les cançons del cel i els estels, ara anirem per estels, eh? De moment una americana, Norman Greenbaum, i una italiana il·lustre, Gigliola Cinquetti, que per

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

Flying Bone Records, amb la veu del cantant nord-americà Oliver, Good Morning Starshine. Bona música del cel i els estels, para que no me olvides. Oliver, des de l'any 1969, Good Morning Starshine. Bon dia a totes les estrelles del món. Estrelles estel·lars, eh? Les altres també, però no tant. Avui la cosa va d'estels, d'estrelles de les que hi ha allà al cel, dalt, amunt. I també les cançons que parlen del cel en la seva gran majoria. Good Morning Starshine, preciosa cançó. Un bon record d'Oliver. Quina bona música avui de fons de Chet Ventures, des dels Estats Units. Un conjunt que eren, deien, una rèplica perfecta quasi bé dels Shadows a l'americana. Wild Down Round. Deixem els estels de la música d'Oliver, Oliver Onions, i anem a escoltar una cançó que ens torna a portar cap al cel. Un cel que diuen que és molt alt. La cançó diu, sí, Sky High, cel alt. Un grup d'un sol èxit al nostre país, però quin èxit. Sky High, viatgent cap a la dècada dels 70 amb la música del conjunt Jigsaw des d'Estats Units. Do you remember, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida sempre en cap de setmana. Cel, estrelles, estels, cel, avui conformant dues hores, 120 minuts.

Sky High, la música de Jigsaw, Para que no me olvides, Cançons del cel i Els estels. Dona per molt el repertori, eh? De cançons variadíssimes d'aquí, d'allà i de més enllà. Para que no me olvides, sempre en cada setmana la banda sonora de la teva vida. Cordials salutacions des de el control 2 de Canal 20 Ràdio, el bressol del Patadès per tot el món sencer. El que escoltis aquí rarament escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies.

estrella molt coneguda, amb un cantant que va estar molt de moda a inicis de la dècada dels anys 70, de l'escola del gran i desaparegut Nino Bravo. Estem parlant també del valencià Juan Bau. Ell, entre les seves cançons, la cançó de més èxit, el seu primer èxit, ens parlava d'una estrella imaginària que feia al·lusió, i fem una mica d'història sagrada, diríem, a David. Do you remember d'aquella cançó de Juan Bau que parlava de l'estrella de David? Cançons d'estels, cançons de cel, anar alternant, anar compaginant. Juan Bau, any 1972. Una veu portentosa.

Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides. T'acompanya Joan Enric Vidal.

much heaven. Dient, molta cel, massa cel. Barry, Robin i Mori Jip, els germans Bee Gees, de la seva etapa romàntica. Una de les cançons més ben logrades de les romàntiques, perquè també hi havia molta rima, però on hi havia més demostració de la seva excel·lent conjunció de veus era a l'hora de fer aquestes cançons tan meloses, tan romàntiques, que tant servien per ballar molt de dos en dos. Too Much Heaven, la música de Bee Gees, la música del cel i dels estels. Para que no m'olvides també, buscant i rebuscant trobem alguna cançó curiosa instrumental. Un tema instrumental, com no, dels increïbles, dels número 1, dels precursors de la música instrumental, un conjunt de 6-7 components, variable, però que sonava molt millor que moltes orquestres de 30 i 40 músics. Estem parlant dels professors, dels mestres de la música instrumental del nostre país. Estem parlant de Los Pequeñiques. I una cançó que ens diu que anem a prop de les estrelles, a prop dels estels. Te'n recordes? Ja va ser un dels seus quasi darrers temes de gravació, on encara hi havia una miqueta de veu, de les poques vegades que sentíem alguna veu del bateria, del Fèlix. Els germans Sainz, els grans motors de Los Pequeñiques, cerca de les estrelles. Para que no me olvides, cap de setmana.

0: para que no me olvides. 3 décadas de records.
1: 3 décadas de records i aquí seguim. Mentre tu ho vulguis, mentre tu ens sintonitzis, mentre tinguem tan bona referència de tantes amigues i amics arreu del món que ens escolten, perquè saben que aquí sona la música d'altres temps i èpoques. Poca paraula i molta música, la justa precisa perquè sonin les cançons. I sempre una excusa, les cançons del cel i dels estels. I la música de Ventures de Fons, Pipeline. Tornem cap a Itàlia perquè, curiosament, mentre estàvem preparant aquest temps de ràdio, buscant els noms de la paraula cel o dels estels amb altres idiomes, en italià resulta que això del cel també té altres noms. Per exemple, els italians acostumen a dir, quan fan referència al cel, il paradiso. Bé, doncs, d'aquest paradiso, aquest cel a l'italiana, vam trobar una cançó d'una gran cantant que va triomfar plenament, platòricament, amb una cançó, una platòrica, un número 1 de la música italiana dels anys 60 i 70. La seva cançó de referència, La Bambola. Però també aquesta cançó val la pena escoltar-la para que no me olvides, la Patti Pravo, de les veus daurades femenines de la música italiana dels 60 i dels 70. El cel a l'italiana, és a dir, il paradiso. 1968.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

decir sí, Heaven, Lágrimas al cel, el gran Eric Clapton. Grandiós home de conjunt, solista i compositor, un tot terreny de la música, a l'anglesa Eric Clapton, nascut a Ripley, un dia 30 de març de l'any 1945. Eric Clapton, grandiós amb tots els terrenys de la música. Qui no recorda aquella formació d'Eric Burdon? I Eric Clapton en solitari, home de conjunt i també composicions, cançons per a altres intèrprets del món. Eric Clapton, també amb les cançons del cel i dels estels. La música de banjo de fons, la música instrumental de cordes i de percussió. És aquell mític Joy, tema mític de la música instrumental. Ja sabeu que el cel té diverses aplicacions. Sky, Heaven, a l'italiana Cielo, i també Le Ciel, a França, no us oblidem de Le Ciel. I també hem dit les adaptacions de la paraula cel, també a l'italiana, com Il Paradiso o l'Eden, que també apareixeran amb aquest para que no me l'olvidé. Quedem-se en la música del nostre país, perquè Camilo Sesto, de la seva gran, de la seva bona etapa, de llarga durada entre amigos, tenia una cançó que parlava d'un cel i només tu. Do You Remember, te'n recordes de Camilo Sesto? Les cançons del cel i els estels del Para Que No M'Olvides, bona excusa per conformar dues hores de ràdio Remember. Camilo Sesto, amb els seus grans temps, un tema de meitats de la dècada dels anys 70, seria l'any 1976-1977, en què, entre altres moltes cançons d'aquella llarga durada, hi havia aquesta cançó, Solo el cielo y tú. Pels més romàntics, romàntiques i enamoradetes meves, para que no me olvides, aquí va...

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

en banda sonora per una pel·lícula amb un argument bastant fluixet, però que va tindre gran èxit de taquilla. Hi ha cançons que també fan que els èxits de la taquilla pugin bastant, també, i entre elles aquesta cançó de Lee Marvin, que era un dels protagonistes principals de La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, Wandering Star, Estrella Errante, quina cançó tan bonica. Les cançons del cel, les cançons dels estels, perquè no m'olvides, una cançó ben curiosa a la catalana, amb la Núria Feliu, la recordada Núria Feliu, la noia, jo diria que la reina de Sants, del gran barri de Sants, ens va deixar dintre del seu estil de música, dels coplers catalans, de la música melòdica, de la música de jazz, que era una gran especialista conjuntament amb els recitals que feia amb el Tete Montaliu, però també va cantar cançons tradicionals catalanes. Cançons del cel, cançons dels estels, anirem tots cap al cel. Una cançó tradicional catalana dels 60 que van cantar diferents veus dels 16 jutges, diferents veus d'aquella època, però que Núria Feliu cap allà als 80 la va reeditar. Per tant, cap al cel anirem tots. Bueno, això ja es veurà, no? La llegenda diu això, o el cel o l'infern. En fi, nosaltres no ens pronunciem. La cançó sí que es pronuncia, la de Núria Feliu.

Para que no me olvides, Núria Feliu. Anirem tots cap al cel. Sau. Vinga, allà ens trobarem. Encara que algú preferiria anar d'altra banda, però en fi, això ja no ens hi posem. Les cançons del cel. Anirem tots cap al cel, la Núria Feliu. Tema de Josep Maria Espinàs, ara hi trobarà l'autor autèntic de la cançó. Que va cantant aquella etapa mítica dels 16 jutges. Bé, anem a escoltar un mite de la música, Bryan Adams. També una cançó dedicada al cel. Després anirem cap als estels, que també aniran apareixent, o van apareixent, fugazment, tal com els hi toca, amb aquest pare que no m'olvides. Un mite anomenat Bryan Adams també té una cançó dedicada al seu particular Heaven, al seu cel. Tema preciós. Tema mític. Tema per estar molt tranquil·lets. Bryan Adams, Heaven, al cel.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: T'acompanya Joan Enric Vidal.

La Valle Belle de Nino D'Angelo. I hem dit que la italiana, la paraula seu tenia altres interpretacions, com és el cas d'Il Paradiso, o també l'Eden. A la italiana, si diuen Eden o Paradiso, poden estar tranquil·lament parlant del cel. Per tant, aquesta cançó a mitja trampa de Nino D'Angelo, un tema preciós de l'any 1984, La Valle Belle de Nino. Para que no me olvides, avui les excuses són les cançons del cel i dels estels. Para que no me olvides. D'aquesta romanticada i de molt bons records, impagables i imborrables records del 1984-85. La música de Nino D'Angelo cantant un sol èxit almenys aquí al nostre país, a Itàlia, la cosa, imaginem que devia ser molt diferent. Bé, del cel a la italiana, anem a un cel real, a un heaven. I això va ser de les adaptacions a l'americana, a l'anglesa, de heaven i sky. Bé, doncs, de heaven n'hi ha moltes més que de skies, diem-ho tot. Un tema amb molt de ritme que venia de la música del Soul Explosion dels anys 70. I el Soul Explosion de la nova generació de la música soul, el relleu digníssim de grans cantants i conjunts. Aquesta cançó de el grup Tavares, 6 bones veus ben conjuntades per dir que el cel s'està perdent un àngel. Heaven Miss Via an Angel, un omplevistes a 100% de la dècada dels 70. La música de Tavares, so de color, so fantàstic. Te'n recordes, do you remember, para que no me olvides. Cel i estels, només avui, que ja és molt.

versió completa d'aquest gran èxit de Tapares, Heaven Miss Be Missing an Angel. El cel està perdent-se un àngel. Oh, oh. Angelicals Tavares, 1976. El sud de nova generació de la dècada 70-17. Heaven a l'anglesa, a l'americana en aquest cas, i el cel Made in Spain. Un tema internacional que van cantar grans veus i també van interpretar diferents veus instrumentals, diferents grups instrumentals. Riders in the Sky, Jinetes en el Cielo. Al nostre país va haver una versió prou curiosa que va fer el Rafael quan estava en tot el seu gran esplendor. Ipiaie, Ipiaio. Sí, sí, que fa temps que no escoltem el Rafael, para que no me olvides, eh? Para que no me olvides, Cel Estels.

fabulosa Tina Turner, també apuntant-se a les cançons del cel, dels estels o del paradís, que és l'equivalent al cel, diuen. Para que no me olvides, la gran Tina Turner. Let's go. No, encara no marxem, no? Encara que el tema es digui let's go, anem-se'n, no. Encara tenim uns bons minuts que aprofitarem de bona manera el Para que no me olvides. Les cançons del cel, dels estels i, com hem dit, el Gardiana, també podia ser possible acoplar les paraules paradís, paraíso, o també l'Eden, que més o menys va... En fi, si fem cas de les Sagrades Escritures, per qui aniria la cosa? Però aquí no estem per parlar d'això, sinó per escoltar música, recordar, amb les cançons del cel, els estels i derivats. La música de Tina Turner, Paradise is Here, aquí està el paradís. Oh, no ho dubto pas. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. També del nostre país, abans el Rafael, Jinetes en el Cielo, Riders in the Sky, versió castellana. Del Rafael de l'any 1968. Amb tota la seva potència de l'època. Encara en marxa i per molts anys, Rafael Martos. Un dels cantants curiosos de l'època és un home que va passar al món de la cançó, però primer va passar per televisió. De fet, ell venia del món de la música, però va ser un dels precursors de la televisió musical. Se'n recordeu d'aquell programa encara en la televisió, la millor que hi havia, en blanc i negre? Dels diumenges tard que es deia Escala en Ifi? Sí, sí, estem parlant del Mochi. Quan eres Mochi? Va agafar empenta, va agafar fama amb aquella Escala en Ifi, amb aquells playbacks mal posats de l'època, però va ser un programa precursor. Precursor d'altres noms que vindrien més tard, amb el José María Íñigo, amb el Pepe Domingo Castaño, amb el Pepe Palau i companyia. Mochi va treure cançons molt comercials i algunes de molta qualitat. Cantava força bé el Mochi. També va ser important, va ser en el món de la ràdio. Després de fer l'Escala Nifi de la televisió, va estar també com un dels precursors dels 40 principals quan eren els 40 de debò. Temes com Los que se van, com aquella Maria Teresa, Sí que besa, És que besa de verdad. Però jo em quedo amb aquesta balada del Mochi on demostra les seves qualitats com a cantant. La estrella del norte. Sí, senyor. Cançons del cel i estels. Mochi en plan romàntic. Para que no me olvides. Darrers compassos per aquest cap de setmana. Cel, estels i altres històries similars.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides. Para que no me olvides, el programa líder dels caps de setmana a la teva emissora.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

un mite anomenat Bob Dylan, increïble aquesta cançó que es diu Knock Knock Heaven's Door, trucant a les portes del cel. Una gran cançó ja amb aquesta recta final de les cançons del cel i les cançons dels estels del nostre Para que no me olvides. Bob Dylan és un punt i a part en el món de la música. Robin Allen Zimmerman, artísticament Bob Dylan, compositor, cantant, mite de la música, Premi Nobel de Literatura que es va negar a recollir, però que ho és. Actualment té 81 anys, quan estem enregistrant aquest Para que no m'olvides. I per molts anys, Bob Dylan, Para que no m'olvides, mira, de fons, Hawaii 5-0. Se'n recordeu d'aquella sèrie televisiva que venia doblada amb aquell peculiar castellà que es parla a Califòrnia? Doncs això. Cançons del cel, cançons de l'estel, trucant a les portes del cel. Aquesta és bé, totalment a la mida amb el gran Bob Dylan. Tornem cap a Itàlia, però ara sense paradís ni sense dent, sinó amb el cel. I a part del cel, tu i l'ànima. Un afrontant, composant les paraules, surt aquesta cançó. De Sandro Giacobbe. Sí, sí. El del Jardín Prohibido. Senyora mía, amor, no te vayas. Tu, mi cielo y mi alma. Amb italià. Il mio cielo, la mia anima. Cançons del cel, estels. Sandro Giacobbe.

Édith Piaf, si la cel de Paris, sota el cel de París, cel i estels. La gran reina, la gran diva, Édith Piaf, única, irrepetible. Què us pensava? Que no hi hauria alguna cançó en francès, s'il vous plaît? Doncs aquí la teniu, clar que sí. No hi podia mancar també la chanson francesa amb la gran reina Édith Piaf. Una de les seves cançons més tradicionals, Si le cel de Paris, sota el cel de París. I apuntes? També això del cel dona per cançons prou curioses. Hem sentit cançons curioses, instrumentals, lentes, ràpides, de cel i estels. Però no puc passar per alt a escoltar aquesta cançó curiosa que es diu Bajo el cielo de Palma, de París cap a Palma. Vaya canvi, eh? Res a veure entre una i l'altra, cadascuna atractiva, incomensurable, amb el seu estil, amb el mar de Palma i sota el cel de París, la Tour Eiffel, Montmartre, oh, les Invalides i el seu cel ben gris. Hi ha doble versió de Bajo el cielo de Palma. En quedo en la versió que va fer... Hi ha la versió de Jorge Sepúlveda molt coneguda, cantants camps de l'època, però em quedo amb la cançó curiosa que va fer l'home de la pipa, el bonet de San Pedro, Bajo el cielo de Palma.

0: al mallorquí auténtic Bonet de San Pedro, bajo el cielo de Palma.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
0: Amb sintonies barrejades, anem acabant aquest Para que no me olvides. Perquè acabarem instrumentalment amb les cançons del cel i dels estels. Abans de fer la broma de això, amb la cançó Anirem tots cap al cel, que cantava la Núria Feliu. Si el cel, l'infern, allò que es diu, no? No entrem en aquests temes, en aquestes dialèctiques. Doncs mira per on hem tingut un reguitzell, una variació de veus cantants, elles i ells, increïble. Norman Greenbaum, Jigsaw, Sandro Jacobe, Rafael Tavares, Vigis, Camilo Sesto, Bonet de San Pedro, bajo el cielo de Palma, ay, ay, ay, Eric Clapton, Edith Piaf, Brian Adams, Patti Bravo, Nino D'Angelo, Gigliola Cinquetti, Tina Turner, Núria Feliu, Juan Bau, Lee Marvin, Mochi, Oliver, Los Pequeniques i Bob Dylan. Què us sembla? Més variació impossible. Anem a acabar amb Vangelis. Ell sí, parla del cel, però també de l'infern. Un dels seus grans temes instrumentals del desaparegut tristament Vangelis, un dels millors teclistes que ha donat el món de la música. Primer, en la seva etapa amb Aphrodite Child, conjuntament amb Demis Roussos, i en Lucas Sidera es van fer aquell gran conjunt, Aphrodite Child. I després, posant arranjaments a grans cançons i grans cantants i grans conjunts del món, però també ell interpretant temes increïbles. Del milloret de la música instrumental, teclista i també arranjaments. Un músic polifacètic, polivalent, el grec Vangelis Papatonisau. Anem acabant amb aquesta cançó, amb el cel i l'infern. Tu tries. Jo trio tornar la setmana que ve, aquí al Para que no me olvides. Cordial salutació, Joan Enric Vidal, tot l'equip, des de Canal 20.

des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí tenim el 12è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Aquest 12è vermut de la ràdio, la nostra benvolguda Montse Bueno i els nostres amics de Saviesa Popular aporten les seves experiències en relació a les històries reals visualitzades a la pel·lícula El último suspiro. És una història en què l'escriptor Fabrice Toussaint i el metge de cures pal·liatives Agustín Masset parlen sobre la por a la mort. El primer, per la seva experiència. El segon, per les viscudes dels seus pacients. Aquesta pel·lícula els ha portat a comentar amb valentia, profunditat i serenor sobre la vida i la mort. Aquest tema dur i poc abordat. Els estadis previs a la mort. Com ho veuen altres comunitats, societats, savieses del resta del món. Els acomiadaments, familiars, amics, animals de companyia. El deixar anar, la tristor, l'angoixa, els diferents patiments, els desitjos, la pau. Us animem, avui més que mai, a visualitzar aquesta interessant pel·lícula El último suspiro. I també us animem a escoltar lo compartit en aquest vermut tertúlia, en aquest vermut de la ràdio, on han quedat reflectides les reflexions basades en les seves pròpies vivències, experiències, anècdotes dels nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. A gaudir-ho!
1: Hola, bon dia a tothom, tots els que estem aquí, tots els que ens puguin escoltar avui. No tenim convidats, som nosaltres els convidats, perquè divendres passat vàrem veure una pel·lícula i ens venia de gust parlar-ne. Abans de començar aquest programa de ràdio, hem fet una ronda de converses, ens hem expressat, hem compartit per estar més còmodes, perquè el tema del qual parla la pel·lícula, o dels dos temes que parla, són dels temes més tabús a la nostra societat avui en dia. La pel·lícula es titula El último suspiro, és una pel·lícula de Costa Gavras. És un director que ara té 93 anys, però que quan la va rodar, el 2024, en tenia 91. El tema del qual parla és un tema que algú de la seva edat probablement en té més consciència que en altres edats, tot i així parla de fets reals. És a dir, que les històries que s'expliquen a la pel·lícula és un compendi d'històries que estan vinculades a un treball que fan un escriptor i un metge a partir de la filosofia dels últims anys de vida, doncs és una història real. És a dir, el senyor Fabrice Toussaint i el senyor Agustín Masset, no sé si ho dic en francès, existeixen i van escriure un llibre. I a partir del llibre que explica aquestes vivències és que el Costa Gavras fa un guió d'una pel·lícula que després roda. De què va? De què va la pel·lícula? Va d'un diàleg filosòfic sobre la vida i la mort. I en aquest cas tenim un filòsof que, tot i parlar de la mort i la bellesa durant tota la seva vida pràctica i tenir molt d'èxit professionalment, és un senyor que viu la vida amb por i ansietat, i tenim un metge de pal·liatius que era un metge convencional fins que va anar a Àfrica i torna amb la idea fixa de ser metge de pal·liatius. El projecte que aquest metge de pal·liatius, junt amb la sanitat francesa, munta és el que, d'alguna manera, l'escriptor, el que l'escriptor s'apropa i surt totes aquestes experiències, que el que veiem és la feina del metge de pal·liatius i el seu equip amb la presència d'aquest escriptor que d'alguna manera va prenent nota i reflecteix en un llibre que és el que ha anat vivint. I entre els dos signen aquest llibre que va ser un best-seller i que després en Costa Gavras porta al cine. El porta de la mà del Denis Podalides i del Kat Merat, que són dos actors molt populars a França. Han fet pel·lícules més o menys anomenades, però tots dos tenen un bagatge molt, molt, molt, molt llarg. I hi surten grans actors, alguns més coneguts i d'altres menys, que van a protagonitzar aquestes històries. Entre ells, l'Àngela Molina i la Charlotte Rampling, una espanyola i una britànica. En Costa Gavras fa servir doncs, aquest bagatge de molts anys de cineasta per portar gent coneguda a la seva pel·lícula perquè assumeixin papers que no són gens fàcils, perquè precisament treballen o connecten amb aquest tabú que és la mort i que és sobretot, i d'aquí del que es parla molt, és del patiment previ a la mort, que potser els occidentals o la societat occidental ens fa més por al patiment que a la pròpia mort, no? Llavors, res, la pel·lícula El último suspiro és de l'any 24, la veiem i a partir d'aquí cadascú es va anar portant la seva pròpia impressió. Quan vam acabar, vam dir que és una pel·lícula que, tot i el tema, ens havia agradat molt. Per mi és una pel·lícula molt esperançadora, amb la mirada que ens posa o que ens proposa davant d'aquest moment de la vida, no? Llavors, en primer lloc tinc en Xavi, començo per aquí. Xavi, què tal? Com vas viure veure aquesta pel·lícula, que no és massa convencional?
2: Molt bé.
1: Sí, o sigui, bé, molt bé, parlant d'una pel·lícula que parla del patiment, de la mort. Com diries de què parla?
2: De Dernier Suspir. De Dernier, o L'últim suspir.
1: L'últim suspir és el títol, sí, en francès, tu l'has dit millor que jo. Però de què va? Què veiem en aquesta pel·lícula?
2: Un tou de gent que estan fotuts i...
1: Un tou de gent que està fotuda.
2: Sí, l'Àngela Molina.
1: Sí.
2: M'agrada molt.
1: T'agrada molt en general i en aquest paper també. Ella sempre fa bon paper. És una passada, la pots creure, encara que faci de personatges molt diferents.
2: De gitana.
1: Aquesta, en aquest cas fa de gitana. De gitana que arriba amb tota la seva família a la sala o a l'edifici on es fan aquests pal·liatius perquè ella té una malaltia terminal.
2: Però no es diu ni la malaltia ni què.
1: No cal.
2: No cal.
1: No cal. No. Molt bé. I a tu t'impressiona especialment per què?
2: La puja a dalt de la rulot, tancant la porta amb burro.
1: I allà fan el seu procés.
2: Allà ho passen tot.
1: De fet, la pel·lícula, anem posant en situació, la pel·lícula el que explica és que cada persona és un món i que cada persona, d'alguna manera, té dret a poder compartir amb els cuidadors mèdics com vol que sigui. I, d'alguna manera, els cuidadors mèdics que treballen amb en Kat Merat, amb l'actor, amb Agustín Masset, amb aquest metge, el que fan és... expressar què creuen que seria millor per aquell pacient, independentment del tema mèdic, a nivell personal, a nivell de vincle...
2: Aquell noi, aquell senyor que s'està morint, que...
1: Amb la moto. Si algú és...
2: Entren les motos, tots... Donen voltes allà...
1: Parlen dels rituals. De que si una persona ha tingut rituals al llarg de la seva vida, quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual, no? I aquí, aquesta història el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig, no? I això el tranquil·litza, això d'alguna manera... I diu, ja estic en pau, no? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
3: Hola.
1: La Montse. Gràcies, d'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla ens va ajudar a trobar-la i a poder-la ensenyar així en petit comitè al taller, en el marc d'un treball.
2: Sí.
1: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
3: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
1: Ahà, que hem treballat en aquest taller, sí, el trimestre passat.
3: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, en aquesta clínica. I hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona, que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no?, i volent anar-se'n de la manera que ell vol. I a vegades es troben que la família, que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
1: Una de les coses que em va impressionar més quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, és que... No puc estar mitja, si em sembla que surto de la càmera o baixo.
4: No, al contrari, ja va bé, ja.
1: Sí, sí.
4: Aquí és alta, aquí quedes molt baixa.
1: Ah, sí. Ja ho soc, normalment.
4: Sí, sí, sí. Sí?
1: Doncs, quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de... sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
3: Sí.
1: La gent tenia més por al patiment que a la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família,
3: sí,
1: ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut,
3: clar,
1: tot això ens atrapa.
3: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera... el que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
3: Exactament.
1: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan,
3: sí,
1: i aquestes savieses tenen menys patiment, registren,
3: sí,
1: menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
3: Ah.
1: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
3: Ah.
1: O deixen anar la dona, o el marit, o acomiado del gos... que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
3: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar amb Paula.
1: Mm-hmm.
3: Sí. És molt important poder decidir com vols anar-te'n.
1: Llavors, aquesta pel·lícula que ens està dient és això. I en Costa Gabres, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema també, no?
3: Sí.
1: Perquè en 91 anys suposo que les coses que les planteges d'una manera diferent.
3: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Ernest. Mira, la cosa que ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, Ernest. A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
5: Molt emotiva.
1: Molt emotiva.
5: Molt d'allosa. Que la vida té de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop fas les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
1: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
5: Ja.
1: Em poso l'altra banda.
3: Ja.
1: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
5: sí,
1: aquell escriptor ho porta fatal, oi?
5: Sí, molt fatal.
1: O sigui, tot i que ja ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és del que parlaves tu, ho porta una mica malament.
5: Sí.
1: Que té molta por, què més li passa?
5: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
1: Fixa-t'hi. Sí, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
5: Sí.
1: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
5: Perquè veu el patiment de la gent.
1: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
5: Sí.
1: I ell això encara no ho té paït.
5: No.
1: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, no sé pas on te posar-te això. Aquí mateix? Mira, Aquí. Ah, aquest fill és bonic.
3: Sí.
1: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge que venen persones en diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no? Mm. Tu com la vas veure?
3: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt d'un final potser més feliç. No?
1: Un final potser més feliç.
3: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt, molt, molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això també ho agraeixes, no?
1: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan
3: exacte,
1: veus que n'hi ha bastant
3: exacte,
1: més
3: fills. Exacte, exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament i que don gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs a lo millor aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
1: Que sigui molt per molts anys.
3: Sí,
1: que sigui
3: és
1: per
3: veritat,
1: molts anys.
3: És veritat,
1: és veritat.
3: Vull ser una iaia i ella.
1: Molt bé. Iaia. En tot cas, la meva pregunta és... tu diries que et queda alguna cosa per fer allò que diguis... Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
3: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
1: Molt
3: no
1: bé.
3: Necessito fer més... A veure, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer, sí que les faré.
1: Però no et queda cap recança.
3: No, de veritat.
1: Ah, doncs això està molt bé.
3: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
1: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant. Dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que en tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge? O li donen les gràcies a l'equip mèdic? O li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig? Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
3: L'agraïment.
1: I l'altre és la tranquil·litat.
3: Sí, sí, sí.
1: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica al procés final, una tranquil·litat?
3: Sí, sí, sí,
1: Sí, sí. Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat i agrair és un procés de tranquil·litat.
3: Exacte.
1: Molt bé, sí, molt sí. Interessant.
3: Sí, sí. La veritat és que sí, jo estic contenta de que em trobi bé. De moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia me fa mal, jo què sé, em torno el coll. No, jo sí, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
1: Doncs que sigui
3: estic per... xula.
1: Estàs xula, però que sigui per molts anys aquesta xuleria. Aquesta d'aquest tipus.
6: Molt bé.
1: A veure, Dolores.
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ay, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ara.
1: A ver, Dolores.
2: A ver.
1: A todas esas personas que aparecen en la película, pues tienen un deseo. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero, la de las motos?
2: La de los gitanos mismos, a mí me da igual.
1: Bueno, da igual.
2: Da igual.
1: O sea que todas te gustaron de algún modo.
2: Todas me gustaron, sí.
1: ¿Sí? ¿Y crees que esas personas, como decía ahora... Rosa, ¿se van en paz? ¿Se van tranquilas?
2: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
1: ¿Tú sabías, bueno, no lo sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
2: No sé.
1: Pues ¿qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
2: Pues no sé si es que no hay o que se los deban.
1: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente sí. Me interesaba que hubiera otras formas
2: hubiera
1: de
2: otra
1: morir.
2: Forma de morir.
1: ¿Sí?
2: Sí.
1: Porque esa es una forma distinta de morir.
2: Sí.
1: Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
2: Sí.
1: Estás respaldada, sostenida.
2: Sí.
1: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
2: están
1: por ejemplo,
2: sola.
1: Es que están en,
2: están
1: una, en sola, un centro.
2: En un centro, sí.
1: Solas no, pero
2: bueno,
1: están en
2: están
1: un centro.
2: En un centro y no tienen familia y la, no,
1: o que no
2: están
1: tienen
2: con
1: familia,
2: ella.
1: O que
2: la familia
1: no
2: está puede.
1: Con ellos, no puede. Sí. De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
2: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
1: ¿Y estás agradecida?
2: Porque yo tengo mucho.
1: Vale.
2: Sí.
1: ¿Qué diferencia hay entre ti, entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña, en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
2: sí.
1: Si ahora esto, que si ahora aquello.
2: Lo otro.
1: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
2: Ya tengo como...
1: Que si esto, que
2: sí.
1: Si lo otro, que
2: sí.
1: Si ahora...
2: Sí.
1: Entonces, ¿Qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
2: Yo pienso que mejor estar con la familia que en un centro.
1: Vale.
2: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
1: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. A una persona mayor o a una persona
2: sí,
1: enferma es
2: tiene
1: duro.
2: Que estar de duro, ya. No sé, bregar con una persona mayor que entiende muchas cosas.
7: Pero hay que hacerlo.
2: Tiene que
7: ir haciendo.
2: Haciendo, como dice la Ángela.
8: También hay circunstancias.
1: Hay circunstancias, claro.
8: Ella no puede estar con nadie.
2: No, ella no puede estar.
8: Tiene
2: no.
8: Una enfermedad
2: y mental
8: que
2: malo.
8: No sabe, ya ni habla.
1: Claro, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar, sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals. El que veiem a la pel·lícula
2: sí,
1: és gent més jove o més gran. No veiem tant belleses,
2: no
1: veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això. Normalment un càncer que els porta a estar en situacions límit, no?
2: Mm.
1: Però, bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre, clar, un centre amable com aquest, la pel·lícula
2: sí.
1: Realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, Clar, hi ha uns jardins, és molt bonic. L'espacio és molt bonic.
3: Sí, és molt bonic, però con tu família estaria millor, però ella està que no puede estar.
1: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran...
3: Yo pienso que no.
1: No, en ese sentido, cuando ya está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades físicas,
3: yo pienso que
1: están mejor
3: en el hospital que en tu casa.
1: Acordémonos que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero del caso de la chica joven. O sea, acordamos, sí, el caso de la chica joven. Amber, gracias.
3: Vale,
1: te quito este pompón. Y el pompón se lo ponemos a Ana.
3: El pompón.
1: Permítame usted,
3: No me pincho.
1: No te pincho, no. Ah, bueno, queda una mica así.
3: No te pincho.
1: Ana.
3: ¿De qué tienes gana?
1: Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? Ana, ¿de qué tienes gana?
3: Claro.
1: Pues yo te digo de qué tengo gana. Uy, no sé. Ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
3: Pues yo, mira, estoy aquí muy contenta.
1: Ah, muy bien.
3: Y estás tú también.
1: Ah, muy bien.
3: Y todos que están aquí.
1: Genial.
3: Y ya está. ¿Qué quiero más?
1: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
3: Sí, o sea...
1: Porque hay ahí mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad? Y hay gente, el equipo, las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
3: Sí, estaba muy bien.
1: ¿Te gustó?
3: Muy bien, sí. Pero sí que estaba bien.
1: Sí, dices...
3: Es verdad, sí estábamos.
1: Sí, todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así.
3: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, Paul, que está haciendo tu vida.
1: Sí. Casi. Y de algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido con personas que conocemos,
3: sí,
1: ¿verdad?
3: Sí.
1: ¿Tú tienes perro o gato?
3: No lo quiero.
1: Bueno, no has vivido con...
3: A ver, que lo quería porque los niños venían y yo... el perro, ¿eh? Y digo, pues, pobre, lo estoy amargando. Digo, porque vaya un perro a otro sitio, ya está.
1: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
3: No,
1: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh? Nada más lejos de mi intención. No, pero... Lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
3: Sí, yo tengo tres.
1: Y trabajas.
3: Sí.
1: Tu marido, tú trabajabas, pues no queda mucho tiempo. Bueno, pero trabajaba en su momento.
3: Sí.
1: ¿Vale?
3: Sí.
1: Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para convivir con un animal de compañía.
3: Es que mi fallo, si no me gustan...
1: Además, no te gustan.
3: No quiero yo amargar ese animal.
1: Vale, o sea, eres respetuosa con ese animal y...
3: Claro, si yo no de esto, pues...
1: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú entiendes eso?
3: Sí.
1: Aunque los animales no te gusten especialmente.
3: Sí, porque es lo mismo... En el mismo momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
1: No me toques esto que le he hecho.
3: No me toques que yo no...
1: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse del animal y...
3: Sí.
1: ¿Sí?
3: Sí, eso es como una persona que se va.
1: Sí, de algún modo, sí.
3: ¿Vale? Como se fue mi marido.
1: Uh-huh.
3: Igual.
1: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido?
3: ¿Sí?
1: ¿Pudisteis estar ahí?
3: Sí.
1: Qué bien, qué bonito. Sí.
3: Y lo vi cómo se murió.
1: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
3: todo, estaba
1: pasa
3: todo
1: que has ido a tomar
3: encima,
1: un café.
3: Sí. No, y encima todo.
1: Todos estabais
3: todos estaban
1: ¿Eso ahí. Te dejó en paz?
3: Pues no, yo todavía...
1: Pero el hecho de... No, el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, ¿te dejó en
3: todo,
1: paz?
3: No
1: del todo.
3: Yo no.
1: Vale.
3: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
1: Y están más distraídos.
3: Claro, y mira el Yayo, mira, que vamos a ir al Yayo. Y también decían ellos, ¿y el Yayo? Entonces ellos preguntan, ¿el Yayo le pasa esto y esto? Entonces, quedaron.
1: ¿No?
6: es, ¿no? Sabes, es que sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, uy, ay, los niños, muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
9: Ya no está.
6: Pero no ven el proceso. Pero, no, claro. O sea, que en el caso no. Sí que ellos si preguntan es porque saben que hubo un proceso ahí.
9: Sí. Pues iban y traían cositas para Yayo.
6: Tenían en y cuenta.
9: Todo, mira, Yayo, eso te lo pones, esto, pues esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa.
6: Pero ese amor se lo llevó él.
9: Se lo llevó.
6: Eso es importante. Sí, sí. La película parla molt d'amor, ¿eh? Sí. Parla molt d'amor.
9: Es que una persona que se va y te queda sola, que yo no me quedo sola, porque ya te digo, pero tengo todo.
6: Pero no estás con él, estuvisteis toda la vida juntos. Es que tienes el todo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
9: Muchas gracias. Adiós. Te van a tirar al mundo.
10: Yo te quiero poner tú, es que no.
6: Remenar ahí.
9: Remenar, ya ves.
6: Aviam. Carmen. Ara sí que em poso així que descanso una mica. I si no estava quedant major peruda. No, estic dient. Carmen, què? Tu no sabies ben bé què venies a veure, oi?
11: Jo no.
6: I després què?
11: M'impactó molt.
6: A tu et va impactar, eh? Sí.
11: Molt.
6: Sabries expressar, que a vegades no en sabem, però perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
11: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
6: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula, d'alguna manera, veus que és més possible aquesta opció?
11: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare.
6: Aha.
11: Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada per respirar, fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun. I va marxar quan ell va voler estar sol.
6: Ja. Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí. I que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla... Hi ha molta gent que no
11: ho entén.
6: Que no ho entén, eh?
11: No, perquè
6: no ho entén així.
11: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
6: Veu estar allà acompanyant de la manera que creieu que ho havíeu de fer, però el que veieu és que la persona, tot i que està molt fotuda, té el dret a decidir
11: a
6: quan.
11: Sí,
6: com?
11: Sí, sí. Va ser l'únic dia que el van deixar sol.
9: I s'ho gira.
11: Vam dir, no, hem d'anar a descansar, ella per mi, jo per ella, hem d'anar a descansar. I aquella nit va decidir marxar.
6: Anna, tu estàs dient, quan oies a Carmen, estàs dient, sí. No, eso no se... Eso se... Te has dicho, no se decide, sino
9: no
6: que...
9: No se decide que
11: vuelve. Vuelve, pero por ejemplo,
6: pero,
11: mi madre...
6: Lana no entén
11: No ho entén. I
6: Lana
11: mare...
6: diu, no, se te llevan. No, sí. No eres tú que decides que te vas.
11: No sé.
6: Però veient la pel·lícula qüestiones això.
11: Sí.
6: No és pas així.
11: Jo crec que el meu pare va ser molt fort. És el mateix. Ell sempre ens deia, jo no vull morir al Ricard Fortuny. Ell tenia por al Ricard Fortuny. A l'hospital no, pel que fos.
6: No és una qüestió de que el Ricard
11: Fortuny
6: sigui el
11: mori,
6: sinó que ell, pel que sigui...
11: Va perdre. Ell deia que el Ricard Fortuny era per a matar a los viejos. Ell va morir, el primer germà, dos germans, va morir a l'hospital. I jo li deia, a veure, pare, si s'han mort dos tiets a l'hospital, el dia que arriba te'n mores a l'hospital com el Ricard Fortuny. Deia, no, és diferent. Però a mi no me lleves.
6: Ell tenia clares certes coses.
11: I clar, i com que per lo que li va agafar després de l'infart, aquesta broncoaspiració, que ell respirava connectat a una màquina i no podia menjar, va estar 3 dies mentre arreglàvem els papers pel Ricard Fortuny.
1: I ell va decidir que no hi anava.
11: Sí, el ell es va posar bé d'un infart, va arribar a casa perquè sempre es deia que volia morir a casa. Li van donar l'alta al dematí de l'infart, va arribar a casa, va passar el dia a casa i a la nit li va agafar la broncoaspiració i cap a l'hospital. I va morir al cap de 4 dies.
1: Però fixeu-vos...
11: El dia que va marxar la mama millor.
1: I fixeu-vos que estàveu fent els papers per anar on ell, pel que sigui, no volia anar.
11: No volia anar. Sí, sí, perquè és que no el podíem tenir a casa.
1: Ell va decidir. Quan diem que tenim capacitat de decisió, no és que jo moriré a les Maldives o deixant de palmires.
11: No és això.
1: Jo, d'alguna manera, hi ha coses que no vull o hi ha coses que vull, que són petites coses. No
11: petites
1: són
11: coses.
1: Aquest panorama meravellós de les Maldives. No, és una cosa molt més petita.
11: Petita, petita.
1: I molt més quotidiana.
11: I quan el van posar manoples perquè s'ho arrencava tot i a les cames perquè no es llegués, ell deia, mira com ho estàs poniendo. I me lo estás haciendo tú.
12: Sí, ja.
11: I aquella nit van dir, bueno, doncs anem a casa i descansem. I demà tornem. I ja està.
1: Molt bo, molt bo.
11: Sí, sí, sí.
1: Ara la Dolores, que és la dona, la vídua d'en Juan, està explicant també...
11: Sí, sí. Cap a que te lo arrancava todo.
1: Pero en ese momento, lo que dijeron para decir Juan, no era tan importante si era tal como lo, como que para él era ya algo que no quería.
11: Que no quería, no.
12: No quería.
1: Por tanto, ¿tú estarías de acuerdo con tu hija que tu marido se fue cuando quiso irse?
12: Yo sí.
1: Imagínate, eso es un... Per una societat judeocristiana, per una societat judeocristiana en què tenim molt integrat que és algú superior que decideix sobre nosaltres quan marxem d'aquest món, que algú com tu, Dolores, que alguien como tu con 91 años diga que es, tiene la sensación de que su marido se marchó cuando quiso
12: no
1: o cuando dejó él y hasta aquí.
10: No, yo no voy a estar a la tele.
12: Bueno, yo también.
1: ¿Pero tú crees que de algún modo fue él quien dijo ya no puedo más?
12: Yo pienso que sí.
1: Claro, eso significa que nosotros tenemos algo que decir en cuanto nos vamos. Eso es muy revolucionario, porque todavía estamos en el yo sufro porque no hay más remedio, yo me muero cuando alguien me lleva. Pero decir voy a sufrir de algún modo como yo pueda llevarlo, pero como quiera... Y que al mismo tiempo yo digo hasta aquí, cuando yo digo hasta aquí, es muy distinto. Es muy liberador. Porque de algún modo nos da la opción de poder trabajar eso para poder tener la mejor manera de llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Y cada uno es la suya. Porque cada uno tiene sus tabús. Carmen hablaba de que mi padre no quería ir a tal centro.
12: No.
1: Pero tú a lo mejor es otra cosa la que no quieres de ninguna manera. O tienes esa necesidad,
12: no,
1: y ahí está muy importante, y para el otro
12: no estaba en casa, no podía estar. Pero
7: no, cuando están aquí.
12: No estaba así en casa, no podía estar.
1: Y él, como lo que quería estar en casa...
12: Y él estar en casa, dijo, pero no podía estar.
1: Me voy.
12: Duró 2 días.
1: Los días. Vale.
12: Me voy. Todos los 2 días los
10: días. Ay, me voy.
1: Sí. La última vez mi ingreso era ya al día siguiente lo pasaban al Ricardo. Y aquel día para que descansara y al día siguiente volviéramos para ya llevar todo al Ricardo Fortuny, pues dijimos, bueno, te vas tú, ella no, te vas tú, yo me quedo y una por la otra, dijimos, nos damos las dos y a primera hora de la mañana volvemos.
11: Bueno, pues qué bien.
1: Y a las 6 de la mañana ya nos llamaron.
12: Llamamos,
1: de que, bueno, ya cuando lleguemos la caliente para había acabado.
11: Pues qué bien, que de algún modo vosotras os pusierais de acuerdo para...
12: Nos quedábamos aquí las dos, ¿eh? Todas las noches nos quedábamos las dos,
1: Bueno, le pusisteis bien el momento y era hora, sí. Porque el pobre hombre a lo mejor estaba esperando que le pusierais bien la situación.
12: No sé.
1: Ahí ya no, ya. Carmen lo ve de otra manera. Tú dices, no sé. Ahí
11: sí,
1: no,
11: ella tiene algún día, sí. Si era cosa
1: Bueno. No, es que es muy duro.
13: Ella,
1: que tu marido se quiera marchar.
13: Le ha costado mucho que no estuviera allí, como dice Ana María. Ella no estar presente. Le ha costado mucho.
1: Pero es respetar, al fin y al cabo, su voluntad. ¿No? De algún modo es...
13: Pero,
1: que de hecho, en la película vemos eso. En la película vemos esa mujer...
13: Del enfermo.
1: Que esa mujer dice, no, tiene que hacer más cosas, tiene que curar a mi marido cuando es incurable.
13: Exacto.
1: Y en un momento determinado dice, es que tengo mucho miedo a quedarme sola.
13: Claro.
1: ¿No? Entonces, ¿qué me puede? Me puede el miedo a quedarme sola. No quiero que te vayas porque yo me voy a quedar sola.
13: Sí,
1: entonces, en ese caso, tú también hablas de alguien con la que habías pasado la vida, que era parte de ti. Si él se va, tú te quedas sola. Esos cónyuges que, y de hecho, esos cónyuges que al cabo de 4 días, él o ella,
13: Se van
1: también, ¿no? Porque dicen, ¿qué sentido
12: no
1: tiene?
12: No, todos se van, todos se van.
14: Sí, todos se van.
1: No todo el mundo, pero hay muchos pero casos.
12: No todo el mundo, sí, todo el mundo.
1: No, que todo el mundo se va, está claro que todos nos morimos. Y el que no quiera ver eso, o el que está pensando que vivirá como Walt Disney allí como crionizado,
12: claro,
1: ¿lo tiene?
12: Sí, claro.
1: Porque además,
12: qué aburrido
1: estar 200 años en este mundo. Y ya lo conocemos todo, ¿vale?
12: Sí, sí.
15: Bueno, jo vaig a seguir cap allà. L'Àngels i jo ens passejarem mentre parlem. Cap problema.
1: Aquest va bé, Ramon?
10: Ai, reina, que sí.
1: Bueno, l'Àngels... És que em va de conya, perquè l'Àngels no va poder venir divendres passat.
16: Més cap allà, que cap allà. Així no hi ha tant. Perfecte. Sí.
1: Vale, vale. Esto es el directo, és el que passa. Esto es el directo. El grabado, però que quiere ser... Naturals. Aviam, tu no vas poder venir la setmana passada a la pel·lícula per circumstàncies?
10: Perquè no em trobava bé.
1: En tot cas, et podem facilitar perquè tu puguis veure-la i tal. Però de tot el que has escoltat avui, què t'imagines tu?
10: Bueno, jo m'imagino que tothom ho agafa com molta tristesa. Jo, per exemple, que em trobo tan malament de sort, o sigui, tot això i pateixo molt... Lo veig com una cosa maca, si te pots despedir de la teva família, si jo no voldria marxar pels meus fills, està clar. Però jo trobo que és una cosa que si la persona no està bé, considero que no té de ser una cosa, té de ser maco que marxis. No sé si
1: clar, parlem de qualitat de vida.
10: Ah,
1: què és la qualitat de vida?
10: Ah, sí.
1: Bon dia.
10: Jo
1: la qualitat de vida és estar bé.
10: D'aquesta manera.
1: Estar bé des de la percepció d'un. I si no, fem-ho bonic, deies tu.
10: Ah, això.
1: De tot el que hem parlat, hi ha una percepció i és que potser tenim alguna cosa a dir en com ha de ser la nostra vida final, no? Com ha de ser el que tot ens arriba.
10: Sí, jo, per exemple, ja m'he fet els papers de l'eutanàsia.
1: Les últimes voluntats, no?, que diuen, si t'han de reanimar, si no t'han de reanimar, quins tractaments sí, quins tractaments no.
10: Degut que, com que vaig començar tan joveneta a estar malament, i moltes vegades t'has de fingir perquè els fills no pateixin o els que estan al teu voltant, que no ho passen malament, jo penso que marxar, anar-hi, és una cosa bé, bé per aquella persona.
1: Molt
10: perquè
1: bé.
10: Llavors deixa de trobar-se amb aquesta angoixa contínuament i amb aquest malestar. Jo som molt alegre i molt bé, però, esclar, tinc tants moments, tantes hores, tants dies, que em trobo malament que jo veig bé marxar.
1: Cada vegada
10: però despedir-te de la teva família i fer-lo bonic. Per ells, perquè els que queden són els que pateixen. El que marxa, doncs, està...
1: S'allibera.
10: S'allibera. I aquesta és la meva opinió.
1: S'allibera d'aquest cos. Parlar de
10: això mateix.
1: El cos és el que
10: perquè la ment no sabem
1: mal.
10: on te va.
1: El cos ens fa mal. Aquesta cama, aquest ronyó, aquest... Però, realment, si tu dius prou, aquest cos
10: que
1: queda aquí.
10: Que ho puguin acceptar els altres. I que no pateixin.
1: Perquè tu, en essència, no ets aquest cos. Tu, la mare Àngels dels teus fills, no és aquest cos. És algú que va estar present i que, d'alguna manera, és un ancestre que sempre estarà en la teva cadena de...
10: Ah, això mateix.
1: En la teva cadena familiar. Per tant, això és el que és. De vegades te'n toca un, de vegades te'n toca un altre.
10: I tant,
1: no?
10: I tant.
1: Molt
10: i tant.
1: Bé.
10: Bueno,
1: doncs espera,
10: gràcies.
1: Que t'agafo això.
15: Trec tots els estris.
10: Jo és la meva opinió.
15: Em sembla molt bé, si és que es tracta d'això, que aquí expressem. Doncs, res, ja em faig un lliu. Ves que...
10: Perquè hi ha gent que sent dir el que jo estic dient sobre la mort, sobre que dius, Déu meu, jo no puc més.
15: Ahà.
10: I diu, si li dius al metge, per exemple, t'entén el psiquiatre. I si li dius a la gent, diu, aquesta no està bé. I jo, gràcies a Déu, estic bé, estic feliç, molt feliç, perquè els meus fills són feliços, perquè tinc una neta que és preciosa, i no voldria marxar, però reconeixo que també està patint sempre i fer-li patir als altres. I ja et dic, no és perquè tingui res, tot ho tinc, gràcies a Déu, molt bé a la meva vida. Però...
15: Uau, que bé que ho has dit. Ho has dit superbé, eh?
10: Superbé, però...
15: Clar, què passa? Que recordo quan vam fer un treball amb l'Àngel Cederós a la Biblioteca de Vilafranca, que havia de ser un treball inicial per trobar un equip de 8 persones i al final van ser no sé quantes sessions de 40 i 50 persones que venien a la sala. I vam treballar un dia a la mort i va venir un metge de pal·liatius i deia el mateix que el protagonista de la pel·lícula. A mi em van educar per curar, em van educar, diguem, de la universitat per curar i en realitat he entès que es tracta d'acompanyar. Quan la medicina convencional ara encara ens envia, si tu vas en malestar al psiquiatre, potser el que estàs demanant no és anar al psiquiatre, no és medicar o fer un seguiment, diguem-ne, científic de la teva situació. El que estàs expressant és un tema existencial. El que estàs expressant és una cosa molt humana, no? Llavors, aquesta... encara està pendent aquesta humanització de la ciència mèdica, no? I, de fet, aquest metge de pal·liatius diu, jo havia estat un metge convencional fins que me'n vaig anar a l'Àfrica, vaig veure segons què, i diu, la meva concepció de vida va canviar i és quan vaig ser un metge de pal·liatius, no? D'alguna manera, vaig acompanyar més que no a medicar, no? S'ha de medicar pel dolor, però no per l'ànima, no? Diu en algun moment. Bé, doncs, fins aquí... Jo penso que hem fet molt interessant aquest programa parlant de la peli. Espero que tothom la pugui veure, si té un moment, si en té ganes, per sortir esperançat després de la visió, de visionar-la. I ja està, i fins aquí. Que bonic poder parlar de temes tabús. Som revolucionaris, rebels, perquè estem parlant de temes tabús. No l'he preguntat al Ramon perquè no la va veure, però també, com a l'Àngels, l'animem a veure-la. I a tots vosaltres també, i fins aquí el programa d'avui, no ens allarguem més. I res, diem un adéu col·lectiu. No sé si el Ramon vol fer alguna filigrana, com ho sé, sí, fer aquestes coses que es fan, però diem un, dos, tres i adéu. El Xavi ha marxat.
10: Sí.
15: Això és molt lliure, ja és així.
10: Adéu.
15: I ja tornarà, o no? Doncs escoltem, que gràcies, que fins la propera. Un, dos, tres.
2: Adéu.
15: Adéu.
14: Adéu. Ona Vilà, 107 FM.
17: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
14: Sintonitzes Ona Vilà. Sintonitzes Ona Vilà.
18: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori de Liceu. L'escoltem. I els músics de Cople Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: t'estim.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardona i la cupla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la músic tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curts gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet, i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició, el juny del 2025, i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Radio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: poblejant.cat.
1: I obrim les connexions.
0: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge matí tardà amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscorneira de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Calaguidó, una estrena, de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat el BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges de les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum, i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada, perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: www.poblejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble. I a 2 d'una, Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, Festa Major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal, i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la Festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Coble Maricel, i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les Coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Coble Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les Coples Nova Germanor i Mil·lenària. I també a 2 d'11, Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Coble Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les Coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Coble Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadesses amb la Coble Foment del Montgrí, i també a les 11 dia de la Parròquia a Escaldes en Gordany amb la Coble Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les Coples Principal de Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Coble Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les Coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20è Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Coble Salvatana. També a 2 de 6, aplec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les Coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal, amb la Cople Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Coble, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les Coples, la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les Coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: triplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les Cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judith Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les Cobles Sant Jordi i la Principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Montigaldón, que estrenava la Principal de Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les Cobles, la Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: cuplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
2: Cuplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estiguem escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: I l'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: Ritme de so cubà hem escoltat per al grup Van Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera. Defensors de la llengua i la tradició, interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

0: la Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a El Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb la secció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens la canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adeu-siau.

0: Sí, sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cal d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Havanera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espaiter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar, i el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

Sunset, the sun is the end of the tunnel.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex-Arlequina Toscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
1: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
5: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
4: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies

0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
1: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
1: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
1: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
1: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
1: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
1: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alanada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
6: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
7: Trabajar por ahí de temporero.
6: Yo es que nunca me he ido de aquí.
7: Ya, es muy fuerte eso.
5: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i Premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
8: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
9: Sí, señora.
10: El váter pierde agua, les daré $100 más.
11: ¿Qué dice?
9: Que si le arreglamos el váter.
11: Somos afinadores, arreglamos pianos.
10: 200.
11: 500 y hablamos.
5: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
12: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.

0: que has robado?
1: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
2: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'inicial. Un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el lluny octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: He escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Mayweather i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys, des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Félix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Indes, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

I'll stand by you. I'll stand by you. Estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes legendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest d'all amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses. Del seu àlbum Sticky Fingers. Dits enganxosos. Cavalls salvatges. De 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballada dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: quit.
1: You've got a friend.
0: Now ain't it good to know that you've got a friend?
1: Tens un amic.
0: When people can be so cold.
1: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agrada, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmaciola de

0: Codril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: ocupa mi lugar.
1: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
0: Otro duerme junto a ti.
1: Allí va Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrita para el seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Puedo ser, puedo ser. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. So you went to Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele. En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé. I que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu molts de vosaltres que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies.
1: I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
2: Sí, sí, sí, he cobrat exactament 555 pessetes.
1: Bueno, no estava gens malament.
2: Que estava molt bé.
1: Estava
2: i me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
1: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
2: Ja anava bé.
1: Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui,
2: sí,
1: que et volia fer una pregunta. Lolo.
2: Molt bé, Lolo, digues, digues.
3: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
2: sí,
3: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
2: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, eh? Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
3: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
2: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
3: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
2: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
3: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a tu.
1: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
2: A la memòria, digues.
1: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
2: sí,
1: que et deu sonar la data...
2: Data de recordar per sempre.
1: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
2: sí,
1: hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
2: sí,
1: això?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal, perquè no els poguessin posar.
2: Sí.
1: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebald Caimán,
2: sí,
1: ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
2: Caimán, sí.
1: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebald Caimán. Però no hi era, era tan bon home.
2: No,
1: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no, no va passar res.
2: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
1: Després te la van prohibir.
2: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
1: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons
2: segurament,
1: dubtoses segurament, de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
2: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
1: La clarividència del Tàpies.
4: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Luis Amor. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986, bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love Your Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: do.
1: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per

0: compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
1: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
0: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La neguet lleig, Els tres porquets i La caputxeta vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
1: Doncs molt bé. I com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
0: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
1: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
0: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors, passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La neguet lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
1: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
0: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre atenia els altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí!
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i mal girbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: "Oh, no! Si no m'obres la porta, bufaré! Bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i... la casa de palla va volar pels aires! El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: "Aurons, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
2: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
2: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella és aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta!
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer, i és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se'n volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudebitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de... instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
8: I tant.
0: I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha al jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta que ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, jo, només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà, en qui vulgueu, i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: El peix parlador, La princesa de Xeixars i La margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte El peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: "Acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó."
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n vas tornar, que em sé cuidat tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els he escrit jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: Ah, d'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria i no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut no ho hauríeu sabut.
6: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que, no la sabia.
7: No, ja es restranya en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la ximeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra,
6: clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu: a l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el compte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu

0: Molt bona tarda, oients de Ona Pitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80 a l'Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80 que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa tenim el tema Dream Warrior.

quin gran tema aquest Dream Warriors d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim a un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim a un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball de Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Run.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

Vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu super feliços.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, va, som-hi! Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas, com sempre, també de la dècada dels 80, i avui, amb els Wigs & Co, aquest és el Rock You All, i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Així hem començat deslligant avui el sac de sons amb els Wigs and Co. Aquest era el Rock Jewel, que és el que ens ha fet començar-lo, hem dit, a deslligar. Però deslligat no ho està del tot. Només ens queda aquesta per acabar-lo ja de deslligar totalment. Els Tavares, també els coneixes prou bé. Aquest és aquell que diu Heaven must be missing an angel.

0: Doncs ara sí, ben deslligat ja el nostre sac, afegint-hi aquests els Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
0: Entrem ja en matèria i anem amb calma. Comencem amb calma i tranquil·litat després d'aquestes dues ballables. Una, amb calma. La calma brutal de l'Ènia. Only time.

compositora, autora de New Age més reconeguda. Biobu. Ella és irlandesa, viu a Irlanda, separada de tot el món, amb el seu gran castell, els seus gats, i d'allà no en surt. Potser el que sí surt, i surt molt bé, és la seva música, o era la seva música. Fa molts anys enrere, feien parella en John Anderson i en Vangelis. Junts van publicar diferents temes, entre ells a l'State of Independence, que en un moment donat la Donna Summer el va versionar, i ara fa doncs uns 10 anys aproximadament que l'Andrea Corr també la va fer a la seva manera. És aquesta la que està sonant, la forma, la versió d'Andrea Corr.

0: Aquesta és la versió que en va fer l'Andrea Corr, la seva visió d'aquesta clàssica de John Anderson i en Vangelis, l'State of Independence, i l'incluïa al seu àlbum Lifeline.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs no tenim massa clar si és el millor remei contra l'estrès, i de fet ho estem investigant des d'això fa uns quants anys. Però si estàs aquí, és que realment això funciona. Unes vegades guanyes, altres perds, i a vegades ve de gust escoltar Bee Gees, You Win Again.

Un dels temes de la llarga, llarguíssima discografia dels germans Jeep, els Bee Gees. Aquest és el You Win Again que hem escoltat ara. Si sou fans de Coldplay, doncs ara tindrem Coldplay. Però si sou fans també dels Kraftwerk, també tindrem els Kraftwerk ara mateix. Com pot ser dos estils diferents en un mateix moment amb dues bandes diferents? Doncs molt fàcil. Els Coldplay són uns grans fans de la formació alemanya Kraftwerk, els avis, podríem dir ja, del que és el techno. Doncs fa ara uns quants anys van voler fer un homenatge amb els Kraftwerk i van publicar aquest Talk. És una versió d'aquell Computer World de principis dels 80 dels Kraftwerk.

0: Així sonava aquest tribut, diguem-li així, dels Coldplay cap als Kraftwerk. Aquest era el seu Talk.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo, escolta el Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Doncs sí, la música continua sonant al nostre estil. Ara una estoneta de guitarreo. Sí, doncs vinga, som-hi amb els Doobie Brothers. Això és Rocking Down the Highway.

0: Abans d'aquest Call on Me de Glenn Frey en solitari, deixant la seva banda a un costat, els Eagles, doncs abans d'aquest tamarro, doncs un altre dels tamarros guitarreros, dels Doobie Brothers, era el Rocking Down the Highway.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Ja sabeu què passa quan la Carla ens demana música amb canya, no? Doncs vinga! Som-hi, Revolution Beatles!

Si aquests quatre eren de Liverpool i ens van deixar aquest Revolution, n'hi ha uns altres que eren del Vendrell i ens van dir que Miami Beach, Déu-n'hi-do, però aquí n'hi ha més. Els Laxan, també guitarrero total, un dels primers treballs que publicaven la penya.

0: Els Lacs amb Busto, recordant vells temes, vells treballs dels principis de la banda del Vendrell.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Sí, sí, la música continua sonant encara uns minuts més al nostre estil. L'estil ens el posarà ara Mike Oldfield. Aquest és el Shadow on the Wall.

També, cap a mitjans de la dècada dels 80, Mike Oldfield publicava l'àlbum Crisis i aquí s'incluïa aquest Shadow on the Wall. I ara, dels 80, ens n'anem directes a l'any 1991. Va ser el 25è aniversari de la banda Nitty Gritty Germain i d'un concert que van fer per celebrar aquests 25 anys es va publicar aquest Cadillac Ranch.

Aquest va ser el darrer track que es va incloure en l'àlbum aquest de la Nitty Gritty German, Live to Five, per celebrar els seus 25 anys a sobre dels escenaris. Això va ser a la zona d'Alberta. I ara sí que nosaltres ja anem plegant veles. Marxem amb els Police. És el que serveix per dir-te adéu. Siau a reveure i fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavier Gargallo. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. Marxem amb aquest So Lonely.

0: Ona Villas.
1: One, two, three,
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jolton al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Hoopy.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson, i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que per les seves característiques funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and His Musical Troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazzit. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarch, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental, arriba a la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Fredis Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Fredis Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Le, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Fredis Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou que és Oleando Le més Fredis Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb big band, 22 músics en escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda del dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band Willow Weep For Me la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa de la Fundació Catalunya La Pedrera i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori del Liceu i l'ESMUC. A més, amb una direcció compartida, per tant, amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Band, i ja ha estat quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tota una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martin Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al programa Força Lliure,
0: i a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat. If you're a 10, I have your attention. What about girls there by the entrance?

Mai aquell got és de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: sé.
1: Portam da clau e com un la bubu.
2: La bubu.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar. Ja comença a fer-se clar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.